0: que suele Pepe.
1: Bonito, con la voz de...
0: De Gabriela Jiménez.
1: De Gabriela Jiménez, que es un vozarrón. Y ese piano, cómo toca el piano, cómo hace la percusión con las tablas del piano, es una maravilla.
0: Pelos de punta con el piano de Chico Pérez aquí en Hoy por Hoy. Señores y señoras, disfruten, descansen, nos volvemos a encontrar mañana. Adiós.
2: Hoy por Hoy, con Aimar Pretos.
3: Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por Hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
4: ¿Qué tal? Bon dia, buenos días. El saludem des d'on hi ha que estar avui. Des dels instituts, des dels col·legis, des de les escoles que avui comencen un nou cicle, avui comencen un nou curs, avui comencen una nova aventura. Avui és el dia d'aquells que acaben d'arrencar. Tenen molts nervis perquè no saben què van a trobar-se darrere de les portes quan obriguen les aules. Avui és el dia que els professors, tot i que porten ja treballant uns mesos, unes setmanes, millor dit, uns dies, doncs avui és quan pren de deveres sentit la seua faena perquè les aules tornen a estar plenes. Avui és quan els conserges, quan els secretaris, quan els administratius es tornen bojos amb les matrícules, amb el canvi d'hores, d'assignatures... Avui, en definitiva, és un dia per estar on s'ha d'estar, que és a les portes o inclús dins dels instituts, dels col·legis, de les escoles de Xàtiva i de les nostres comarques. Milers d'alumnes siguen menudets, siguen més majorets, estiguen en aquesta etapa de l'adolescència o la preadolescència, que no sé quina de les dues és pitjor, o aquests alumnes que encaren el seu últim any de segon de batxillerat o de formació professional per a després entrar a una carrera o alguna altra via laboral que finalment serà real i que haurà eixit d'ací de les aules de la formació. Avui estem a l'IES doctor Lluís Simarro de Xàtiva. Tenim ara mateix 31,7 graus segons Avamet, perquè l'IES Lluís Simarro té una estació meteorològica que de fet veig des d'ací, des de l'entrada, com també veig una pancarta verda que posa defensa amb l'educació pública i en valencià. Un curs que arranca amb les reivindicacions i amb 32 graus, com dic, informació que es facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en el veredat Jaume I de Xàtiva. Quina nit! Quina nit i quin dia el d'ahir! Es van superar els 40 i 41 i 42 graus en alguns punts de les nostres comarques i la nit no ha sigut per a menys, eh? No s'ha baixat pràcticament dels 25 graus a la majoria dels nostres observatoris, tant d'AEMET com d'AVAMET. Ha sigut una jornada de molta calor. No és normal, està calor, un 9 de setembre, diguen el que diguen. I que avui, doncs ve acompanyada també d'avisos i d'alertes grogues. En este cas, per tempestes... Salut, Carla, que estàs així. Per tempestes... I per pluja. S'activaran a partir de les 2 de la vesprada, així, a les nostres tres comarques. Saben vostès que l'avís groc implica un risc baix, però tot i això es poden acumular en una hora fins a 20 litres per metre quadrat. Poden haver tronades, poden portar granís i poden portar ràfegues de vent molt fortes associades a aquestes tronades. Després saludarem a Lluís Francesc, que ens farà, com tots els dies, la previsió meteorològica. I el que anem a fer ara, i durant tot el programa, pràcticament fins a les 2 de la vesprada, és estar així, al Simarro, recórrer les seues parets, els seus passadissos, obrir les taquilles... Bueno, no m'obrir les taquilles. Descobrir espais, parlar amb la gent, amb els protagonistes, i també parlar amb els polítics, perquè avui també és un dia de política. Recorden que ahir van començar la setmana política, doncs avui li toca Amor Amorós, Xàtiva Unida, però a més, regidora d'Educació. Anem a preguntar-li com ha anat, com està anant el primer dia també a les aules. Des d'ara i fins a les 2 comença un Hoy por Hoy Xàtiva i Comarques amb Carla a les xarxes socials i els estornuts.
5: Hola.
4: I amb Fèlix Lluc a la tècnica des de l'estudi central de Ràdio Xàtiva de la cadena SER. 12:24 minuts, una pausa de 2 minuts de publicitat. Entrem al Simarro. I en tornar, saludem a la primera tinent d'alcalde, regidora d'Educació i portaveu de Xàtiva Unida, Amor Amorós. Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas.
3: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
5: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, cadenas, anillos, incluso piezas de una herencia. Y mientras siguen en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Joyería Sancho te pagamos más por tu oro. Tasación gratuita, sin compromiso y dinero al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje o simplemente tranquilidad. Joyería Sancho, en Xàtiva y Alcoy. Porque los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron.
6: ¡Ya estoy en casa, cariño! Vengo de casa de Javi y Natalia. ¡Menuda cocina nueva tienen! Ya lo he decidido. Pedimos cita previa en Movilco. Y vamos cuanto antes. ¡Damos el paso ya!
7: Oscar, es una idea fantástica, pero mejor díselo a tu mujer cuando esté en casa.
8: Pide cita previa para visitar nuestra exposición en Agna. Más info en movilco.es. Movilco, cocinas y mucho más.
9: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
10: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
9: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
11: ¿Sigue disponible?
12: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche?
13: ¿El piso tiene cargas?
14: Así me ahorro la inmobiliaria.
15: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Xàtiva y Alcoy.
16: ¿Sabes? En Xàtiva hay una clínica dental que te tratan como en casa. Es la clínica dental Pilar García del Caño. Te sientes especial, te escuchan, te explican todo desde el principio. Desde la ortodoncia invisible Invisalign hasta las prótesis digitales Cerec en el día. Entra en clínicapilargarcía.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Xàtiva. Clínica Dental Pilar García del Caño. Que no te lo cuenten.
17: En el corazón de Xàtiva encuentras restaurante Ca Concha, un lugar donde los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional xativina. Paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Xàtiva. Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.
3: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
4: Dimecres 9 de setembre, 12 i 27 minuts, dia de la tornada a les aules, des de dins de l'IES, doctor Lluís Simarro. Saludem a la primera tinent d'alcalde, a la portaveu de Xàtiva Unida i avui més que ningú altre dia regidora d'Educació, Amor Amorós. Amor, com estàs?
18: Molt bé, t'ha faltat un títol.
4: Sempre falta algo.
18: Exalumna de l'Institut Simarro.
4: Ah, vale, vale. Bueno, pues mira, comencem per ahí. Menut Simarro, eh?
18: Bueno, jo vaig estrenar l'altre, perquè fa uns quants anys que vaig estudiar. Però bueno, és un institut amb caràcter molt potent i crec que... Bueno, jo estic molt orgullosa de ser exalumna.
4: Què suposa per a tu, siguent exalumna, tornar? O a més, ja no només tornar, sinó... ser un poc la jefa política de tot allò.
18: No, jo crec que lo que més que la jefa és que com a ciutat és un luxe, pues tindre escoles públiques, tindre instituts públics i sempre amb més docents tan valents i tan en lluita, no? Reclamant tot el que és millor per als nostres fills i filles. Bueno, crec que això que és un luxe com a regidora d'Educació, tindre instituts, pues això, que s'impliquen en els projectes europeus, que estan hasta el màxim detall quan entren els alumnes, que estiga tot superben ordenat, que estiga tot superben bonico, que estiguen les aules climatitzades és com toco i exigint-ho a qui toco.
4: Que s'ha patit molt així en aquest institut.
18: Clar, clar. És que, a veure, l'època de la construcció sabem quina era i la veritat és que els arquitectes que van construir tant este com el de la Bola, que és la mateixa època com el del González Vera, crec que no coneixien molt Xàtiva. Això de l'orientació no ho tenien molt clar. Però, bueno, una vegada ja tens la infraestructura, pues, conselleria, que és la responsable, té que posar tot de la seva part perquè xiquets estiguen en les millors condicions.
4: Amor, com viu una regidora d'Educació una jornada com la d'avui?
18: Pues pues molta alegria, no? La veritat és que voler, avui, per exemple, hem anat a visitar el Atilio, que sabeu que s'ha estrenat l'Aulari Nou, i també hem anat a visita del Martínez Beiber, hem entrat a l'aula de 2 anys. La veritat és que n'hi ha un canvi d'ahir, no? Abans entraves i estàvem plorant, ara estan de lo més tranquils, allí estava ple de familiars també. Crec que també és conseqüència, pues, de que l'etapa de 0 a 3 anys tenim centres també en la ciutat molt potents i que ho fan molt bé, i per tant, pues, bueno, els xiquets i xiquetes ja entren. Sabem més o menys que quina és la situació i sense por, no? És un dia de molta alegria, les famílies estan un poc nervioses, però és un dia de molta emoció, i a mi tot això, que sóc molt nyonya...
4: I per a vosaltres... Per a vosaltres també com a representants polítics també ho és.
18: Sí, sí, com a representants polítics, i després també ho comentava en, bueno, en l'alcalde, i crec que la ciutat de Xàtiva té col·les en tots els barris, i hem de, és un poc com els fills i les filles, no? Jo només tinc una, però sé que qui té més, pues al final a cada un hi ha que donar-li el suport que necessita, no? Pues en les col·les crec que és un poc igual, i crec que des de l'Ajuntament pues hem sigut capaços en la partida de manteniment de centres d'incidir més en els col·les que més falta fa en el moment que més falta fa, perquè no tots necessiten l'ajuda en el mateix temps, no? I crec que això, pues, és un orgull. Jo estic contenta de l'inici de curs, i estic contenta d'haver vist, pues, que les famílies veuen que estem treballant per a tindre les millors infraestructures, i que si n'hi ha de demanar edificant el demanem, i si n'hi ha que reclamar a la conselleria que invertisca, pues ahí estem.
4: Com sona el timbre que comunica, no? Avui és un dia, després ho parlarem amb els profes i també amb els alumnes que comencen avui, que tornen a les aules, avui és un dia de molt d'anar, de vindre, d'organitzar, de la gent de consergeria, per la gent de secretaria avui va boja també. No han sigut uns mesos fàcils per a l'educació, i això també, i així ja entrem, ja si vols, més en la part política, perquè això també és una entrevista política que forma part d'este curs, d'este inici de curs polític també a Xàtiva. No ha sigut un final de curs agradable, tampoc està sent un inici de curs agradable. Veig molta samarreta verd del Cimarro, veig molt de cartell verd, veig un cartell verd també a l'Ajuntament. Jo crec que això vosaltres, des de Xàtiva Unida, des de primer moment heu estat també al costat dels professors, no? En aquest sentit.
18: Hem estat al costat dels professors i professores, però també tinguem molt clar que Xàtiva Unida el que va a defensar és uns serveis públics potents, no? I el que hem vist en el govern de Mazón i ara de Llorca és que s'han dedicat a deteriorar els nostres serveis públics, perquè en el cas de Xàtiva, l'Hospital Lluís Alcañiz no té les inversions que sí que havia planificat el Botànic, i totes les millores que s'esperaven en els centres educatius no han arribat. Que nosaltres, jo pense particularment que deteriorar els serveis públics al final és obrir la porta a la lluita del pobre contra el més pobre, i obrir la porta a aquests discursos d'odi que estem veient, que ara n'hi ha certes formacions polítiques, no, tant el PP com Vox, estan alimentant, i això no beneficia. Des de Xàtiva Unida tenim clar que el que n'hi ha que exigir i per lo que hi ha que treballar és per el bé comú, per tindre una sanitat pública potent, per tindre una educació potent, però també per tindre uns serveis socials potents, perquè Xàtiva es mereix que tota la xarxa pública del sistema de cures siga potent, que l'Ajuntament tinga el màxim de programes que ajuden a que les persones majors se queden en casa, però que també tinga el màxim de places de residències per a gent gran, que a hores d'ara, pues, tenim ahí una manca que n'hi ha que revertir-la. L'Estat ha anunciat una forta inversió en dependència i en serveis socials, en el sistema de cures, i és que per egoisme també, ens farem majors. En algun moment podem ser persones vulnerables. Per l'amor de Déu, el que necessitem és un sistema de cures potent i que garantisca que tu vas a eixir en el moment que necessites el suport, no? No vull posar-me, però la sanitat pública, jo crec que hasta que no te passa algo gordo, no veus lo important que és para tots i totes.
4: Ahir t'ho conte, per si no ho vas escoltar, i també ho recorda els oients, ahir que va estar Francisco Suárez, de Vox, Xàtiva, una entrevista molt municipalista, ho hem titulat així, no? Perquè per primera vegada des de que ve a la ràdio va parlar molt de Vox, Xàtiva, i no de Vox a nivell nacional o valencià, però va dir que si ells aconseguiren el pròxim govern municipal, el pròxim govern local, el que tindrien clar és que no estarien enfrontats, enguerrats, va dir exactament, com sí que ho heu estat vosaltres amb la Generalitat.
18: Jo no hem estat enguerrats en ningú. Xàtiva Unida no està en guerra en ningú. Al contrari, hem sigut exemple de saber arribar a acords i de tragar-nos l'orgull i de pactar en què hem tingut que pactar i què te creus que és fàcil? No és fàcil. O sigui, Xàtiva Unida ha donat exemple d'això. Jo no sé si Vox serà capaç de fer-ho, però també te dic, ell haurà parlat molt de municipalisme perquè s'haurà posat l'etiqueta, perquè jo en l'Ajuntament no li he escoltat ni una proposta per a Xàtiva que millorar la plaça de Bous, o sea, o posar la plaça de Bous a punt pa què, ni siquiera pa quin fi, no? Vull dir, jo és que crec que Vox està fora de va al missatge fàcil i malauradament, perquè la tendència nacional veiem tots quina és, malauradament així, sense fer absolutament res per la ciutat, jo faré tot el possible perquè no, però traurà més regidors i regidores. Ostres, que fort. Que només per una...
4: Més que vosaltres et referixes.
18: No sé si... Jo faré perquè no. Jo vull traure tot el que me mereixca, ¿vale? I el que la gent confia en mi. Però és de veres que ells tenen l'arrastre ara en positiu a nivell nacional... la gent que s'està sumant a estos missatges fàcils de este te está robando el que viene de fuera y entonces yo te voy a salvar de este que viene de fuera, este que deshumanicen totalment a les persones. Bueno, jo no vull parlar més d'ell.
4: Amor, doncs parlem... No, parlem de Xàtiva Unida, que també és el que hem vingut. Com afronta Xàtiva Unida este curs? I aquest també inici de curs, vinga. Com afronta Xàtiva Unida este inici de curs polític, que va ser, no sé si la paraula és convuls, però sí almenys molt actiu, bé, doncs per tractar-se d'un any electoral.
18: Bueno, jo, Xàtiva Unida, jo crec que afronta el curs en tranquil·litat, perquè és que una altra cosa, de veres, no és per... Però siguem un col·lectiu que treballa, que siguem constants, que estem oberts a lo que les persones ens diuen. Aleshores, pues bueno, jo crec que este curs té que ser un impuls per acabar acabar tots els projectes que tenim en CTH en la institució i que siguin realment visibles, perquè això serà el que siga garantia de la nostra carta de presentació per al pròxim programa electoral. Però de totes maneres, bueno, pues saps que vam fer un encontre en juliol, que sempre ho fem, ahir ja va haver cares noves, i bueno, pues ja se va començar a sentar les primeres línies del programa electoral, que no pot anar-se molt de lo que vinguem diguent habitualment, no? Pues això, que la gent tinga clar pues que Xàtiva Unida vol una Xàtiva pues més amable, més verda, més sostenible, que tinga tots els recursos possibles per a que les famílies, per a que una parella jove en tranquil·litat puga afrontar la criança, que em fas aixina en la cara. I després crec que tenim un repte molt gran, no només a nivell municipal, sinó a nivell estatal, el tema de l'habitatge. No hem de deixar de treballar perquè totes les persones... És un dret tindre una vivenda digna i hem de treballar sobretot a veure, de, evidentment de la mà de la conselleria, perquè les competències en habitatge a nivell municipal són més reduïdes, però no puguem permetre que ninguna persona no tinga accés a aquest dret, perquè si no estem obrint la porta a aquests discursos d'odi, no? I després en el tema de habitatge, pues nosaltres sí que a veure, continuem creient que l'aposta per l'habitatge jove té que anar unida a la revitalització del nucli antic. Creguem que això és imprescindible.
4: Estem parlant amb Amor Amorós, portaveu d'Iniciativa Unida, primera tinent d'alcalde i regidora d'Educació, en un dia en el que l'educació és i serà protagonista durant tota la jornada, també a este Hoy por Hoy Xativa i Comarques, però estem fent també un xerradeta política, perquè també toca en esta setmana, i has dit que en la última assemblea que vau tindre de Xativa Unida, cares noves que entenc formaran part de llistes noves que ja esteu preparant, ja tingueu la llista conformada, encara falta...
18: A veure, per afrontar una campanya és de veres que n'hi ha moltíssim de treball darrere, vull dir, això qui no ho passa no ho sap, no? I evidentment la política no pot ser un treball, no? La política és un servei públic i per tant, abans parlàvem, des de quan estàs en política? El temps en política té que ser finit, perquè sí, perquè és un servei i no és una qüestió professional.
4: És una indirecta, això?
18: No és una indirecta. Vull dir, fins i tot per mi, vull dir, pues, a veure, jo el meu àmbit professional és un altre. La política la faig perquè crec en les persones, crec en la ciutat, crec que... Però això és finito. Deu de ser finito per la salut de tots i de totes també. I per tant, pues, bueno, nosaltres sabeu que estem a l'esquerra del PSOE. Jo crec que siguem l'única opció política en la ciutat que pot acollir, pues, a lo millor idees més nacionalistes, més feministes, més... Vull dir, en això que crec que ese ventall mos permet, crec que, acollir a gent, pues, molt fàcilment.
4: Les línies que seguirà Xativa Unida continuaran, com bé dius, sent les mateixes en aquest sentit, no? Ens acabes de comentar, feminisme, nacionalisme, tot allò relacionat amb el verd, que s'entenga el verd, també amb el morat, com la pulsera que portes del Noes, no? I amb els animals. Vosaltres teniu la regidoria actual de benestar animal, el PP porta dos dies denunciant el que consideren a través d'un vídeo a les xarxes socials, que també tenen a la nostra web, a radioixativa.es, la precarietat i la falta de mitjans en la gestió de les colònies felines de Xàtiva. Ahir ens vau, a la contrarèplica, a la pregunta del meu company Fèlix, vau respondre que heu destinat més de 130.000 euros en 3 anys i que esteu preparant un nou refugi per a gats. Alguna cosa més a dir?
18: Mira, saps què passa? Que Xàtiva Unida siguem també un poc atrevits, no? Que agafarem la regidoria de benestar animal, sabíem també el que suposava, perquè veníem d'una legislatura en molt de trencament, no? Si tu, evidentment, per afrontar este problema, que és un problema per a mi, sobretot de salut pública, necessàriament és que tindre l'ajuda de la societat civil, no? I la rèplica, m'estàs comentant que ahir van fer la rèplica i te vam dir els números de tot el que s'ha invertit des d'ara, no? Jo te dic que en 3 anys la Generalitat ha invertit 0 euros en benestar animal de Xàtiva, 0 euros. I el vídeo del PP, el que me pareix és oportunista. O sigui, el que han agafat ha sigut una persona joveneta que no sap d'on vinguem i que realment no és però s'han aprofitat un poc de vull pensar que s'han aprofitat d'aquesta innocència, no? Perquè, a veure, que li diguen a les PACs quants treballadors municipals van a netejar l'espai de les PACs, vull dir, ser voluntàries jo crec que primera que restes que saber què és, i segona, i se refugi el del que estan criticant és un refugi que van demanar les voluntàries mateixes. Quan nosaltres vam agarrar la regidoria no n'hi havia ni registre de voluntariat. A hores d'ara n'hi ha un total de espera, de 68 gestores. Això és molt. I quan vam agarrar la regidoria no n'hi havia ni registre. O sigui, les persones que volien ajudaven com volien, sense organització, i de vegades fem més mal que bé, perquè posar menjar als animals fora dels punts que legalment estan constituïts és il·legal, entre altres coses. Clar, aleshores jo crec que el PP el que està fent és pues, fer la seva campanya de soroll, de mentires i d'aprofitar-se de la gent. Perquè crec que aquesta voluntària l'han agafat en el peu. I se refugi només és per a les és temporal per a gats que no són de ninguna colònia i que estan socialitzats. A hores d'ara, vull dir, mentre se'ls busca una família d'acollida. Vull dir, és que les dades parlen per si soles. Si hem fet més de 178 adopcions en guany, vull dir, s'han invertit vora 40.000 euros en guany. Com poden dir això?
4: Però ara estic parlant de memòria, eh? A lo millor m'equivoque, i si m'equivoque, doncs tu de segur que em pots corregir, però jo crec que hem parlat en alguna ocasió que a propòsit del que dius dels 0 euros de la Generalitat i de les ajudes que venen d'entitats supramunicipals, com puga ser Generalitat, Conselleria, com puga ser Ministeri... Clar, és que vosaltres, si no recordem malament, heu presentat doncs, tots els papers que fan falta per a acollir alguna subvenció en aquest sentit i no s'han donat, perquè això és com que és eliminatori, no? Va de dalt cap avall i vosaltres heu quedat fora en les últimes.
18: Però fixa't que això és un arma de doble filo. Clar, és per concurrència competitiva. Si tu poses pocs diners, evidentment poden entrar poques ciutats en ese rango. Sí, fins ara, però les hem demanat sempre. Les hem demanat...
4: I no les han donat mai?
18: No. Però jo... no és per... jo crec que és perquè s'està invertint poquíssim des de les altres institucions en este àmbit. Ja t'he dit, quant ha invertit Generalitat en benestar animal? Zero. En bous. El que ha invertit ha sigut en bous.
4: No és precisament benestar animal, això. Amor, anem acabant. Que encara tinguem ara moltíssimes... Fa calor en el marro.
18: Fa calor, puguem assegurar-ho.
4: Fa calor en el... ventall en mà i Carla Benet també, no sé si s'està escolt, potser ha hagut una miqueta de pèrdua de connexió, ara s'escolt perfectament en comenta el meu company Fèlix. Acabem amb esta xerrada amb Amor Amorós, amb la portaveu de Xàtiva Unida en este dia tan especial també com a regidora d'educació. Et deixo dos minuts finals, el minut final de Xàtiva Unida, però després també un minut final com a regidora d'educació per a veure com comencem este curs, per a dirigir-te als pares, a les mares, als tutors, als alumnes, als profes, el que vulguis. Quin minut vols utilitzar primer? Vinga.
18: Bueno, pues si vols primer el de regidora d'educació. A veure, el que vull que és desitjar que el curs que iniciem siga molt, molt... profitos per a tots i totes. Crec que una educació pública potent és el que defineix una bona societat i hem d'estar ahí, i després donar exemple com estem donant de famílies, professorat, tots units per a que els nostres xiquets i xiquetes tinguin el millor aprenentatge i les majors oportunitats, perquè això es farà pues, ciutadans lliures i crec que pues, crítics. I el minut final de Xàtiva Unida, bueno, pues això, jo volia posar el foco en que nosaltres xafem el carrer, sabem que la gent reclama més tranquil·litat en alguns barris, que necessita més ajuda, que demana més atenció, però estem acabant la legislatura i el que hem fet des del principi. Estem escoltant a la gent del carrer, estem reunint-nos amb moltes associacions, ara ja amb l'objectiu d'engestir un programa electoral que ens represente a totes i a tots i que siga la garantia d'anar a un procés electoral en força. Nosaltres sempre ho diguem, vulguem una iniciativa on siga on tinguen cabuda totes les persones, les que han nascut així i les que no. Vulguem que siga fàcil trobar feina, vulguem que siga fàcil formar una família, que siga que n'hi hagi espai per actuar, per a créixer, i on la cultura tinga un paper fonamental. Jo crec que això ho hem demostrat també. I després, pues, sabeu que algo que ens preocupa també verdaderament és el tema del sistema de cures, no? Crec que la dependència, l'atenció a les persones grans, a les persones més vulnerables, té que estar garantida i té que ser fer-ho d'una manera potent. La meva promesa per aquest últim curs és continuar treballant. Jo sé que estem vivint en un moment polític més advers, però més que mai ara no val a resignar-se. Crec que hem de ser creatius, crec que hem de ser valentes i anar a per totes, sempre en el missatge d'optimisme de que al final igual i sense complexes puguem arribar a governar Xàtiva, a tindre l'alcaldia i a posar-li a Xàtiva una mirada més d'esquerres.
4: Ho anirem contant i anirem veient què és el que ocorre en els pròxims mesos. Amor Amorós, primera tinent d'alcalde, regidora d'Educació, portaveu de Xàtiva Unida, gràcies per estar amb nosaltres en este Hoy por Hoy especial, en un dia especial, des d'ací, des del Cimarro. Gràcies.
18: Gràcies a vosaltres.
4: Falten 10 minuts per arribar a la una del migdia. Fem una pausa de 3 minuts de publicitat i en tornar parlem amb Fèlix Lluc i amb Carla Benavent també per veure què ens tenen preparats els seus programes.
3: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas.
11: Mochila nueva, libros nuevos y mis gafas.
13: También. Esta vuelta al cole en Óptica Vicente Sancho, dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 98 euros. Dos pares de gafas por solo 98 euros para niños de hasta 14 años. Y con el plan Veo, 100 euros de ayuda. Pueden salirte gratis solo hasta el 31 de octubre. Pásate por Óptica Vicente Sancho, Alameda Jaume I de Xàtiva junto a Joyería Sancho.
19: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
20: Kia. Movement that inspires.
19: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva o visítanos en ulsanmotor.com.
21: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo 19,90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
22: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
23: La vida está hecha de momentos que merecen estar protegidos. Tu salud, la de tus hijos, la de quienes más quieres, es lo más importante. Con Asisa Xàtiva encontrarás el seguro médico que se adapta a tus necesidades y con la tranquilidad de tener siempre un especialista a tu lado. Infórmate en Asisa Xàtiva, calle Abuma Saifa 3, frente a la Plaza de la Telefónica. Ahora 6 meses gratis.

Doncs eixa música que sona de fons també així al Cimarro i que posa punt i final a esta primera part de programa i també per al matí de molts jovens, de molts xiquets i xiquetes que ara mateix estan ixint, escoltaran el soroll, escoltaran... Estes són és que acaben d'entrar, és que tenen 12, 13 anyets i que avui és el seu primer dia d'institut, escolten... Este rebombori de la gent digit de classe. Amb este rebombori i amb la música de la Fumiga ens n'anem. Tornem a partir de la 1:05. Fins ara.

0: La Rioja. El arte de las pequeñas cosas.
1: Gobierno de La Rioja.
2: Radio Xàtiva, Cadena SER.
3: Cuando compras un camión usado, puedes comprar kilómetros o puedes comprar problemas. En Balsur Truck eliges MAN Top Use. Camiones revisados en taller oficial MAN, con hasta 24 meses de garantía y financiación. Compra tranquilidad. MAN Top Use. En Balsur Truck, del grupo Cher Truck, en Palma de Gandía. Si es usado, que sea top.
4: Xàtiva, comerç local pròxim amb ànima. És la campanya de promoció del comerç local impulsada per l'Ajuntament de Xàtiva. Este divendres, 11 de setembre, en el carrer Porta Sant Francesc, en horari de 9 i mitja del matí a 1 i mitja del migdia, t'esperem amb una divertida activitat per a totes les edats, en la qual podràs guanyar xec regal de 10 i 20 euros per a canviar en el comerç local, així com regals directes. No te ho perdes, t'esperem. Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Agència per al Foment de la Innovació Comercial, Ajuntament de Xàtiva.
5: Hoy por hoy, Xàtiva i comarques. Con Jordi Company.
6: És la 1:08. Als peus de la Serra Bernissa, en la part més nord-oest de la ciutat, en este barri que molta gent ja qualifica com un barri d'expansió de Xàtiva, per molts motius diferents, en este barri, en esta zona de la ciutat, n'hi ha un institut en el que ara mateixa, i segons l'estació meteorològica d'Avamet, que tenen ahí d'alt instal·lada, que hem vist a d'est, n'hi ha 32 graus en el centre de... N'hi ha 32 graus així en este centre Doctor Lluís Simarros. Una informació que es facilitem també gràcies a Joyeria Sancho i Òptica Vicente Sancho en el Vereda Jaume I. Estem celebrant el primer dia d'obertura de portes als col·les, als instituts de Xàtiva i comarques. I estem en el Doctor Lluís Simarro, un centre, ho saben vostès, d'excel·lència nacional. Un centre que és referència no només a Xàtiva, sinó també a les comarques, perquè és el que coneix en l'argot educatiu com el centre transportat de la comarca. Més de 600 equips informàtics, més de 1.800 alumnes, més de 180 persones docents, més de X persones també treballant a l'administració, a consergeria, al servei de neteja, al servei d'electricitat. En definitiva, una infraestructura, em permetran l'expressió, un monstre que avui ha despertat com tots els anys i del que per ara nosaltres portem ja una bona estona així, tot transcorrís amb normalitat. I un institut que a la porta té un cartell verd que posa Defensem l'educació pública i en valencià. Un institut del qual José Luis Aznar és el seu cap d'estudis. José Luis, com estàs?
7: Hola, bon dia. Pues bé, en ànims per a arrencar, com tu has dit, el transatlàntic, el nomenem nosaltres, i en una il·lusió nova com tots els anys.
6: Entrem cap a dins?
7: Sí.
6: Com és el primer dia en un... en un centre educatiu com el Simarro, com es posar en marxa tot això?
7: Bueno, pues és molta dedicació, molta planificació i pues això, entusiasme i ganes de treballar, pese al que tu has dit de tot el centre en bas que tinguem, però tirem endavant.
6: Anem a entrar dins, anava a dir, a patir una miqueta menys de calor, però no sé com està el tema de la calor i el Simarro, que també sempre van una miqueta agafats de la mà en reivindicacions i en demandes.
7: Exacte, tu has donat la temperatura que teníem, diguem, en el sostre del centre, però quan entrem en una aula tanca, quan en la majoria d'aules entren com a mínim 30 alumnes, en quant en algunes d'aquestes aules n'hi ha inclús 30 ordinadors, doncs la temperatura no serà 32. Ara mateix estarem en moltes aules ja en 36, en 37 graus.
6: Això és insostenible.
7: Sostenible i impossible de poder donar docència 5 minuts seguits.
6: José Luis, tu, perquè òbviament això és ràdio i la gent no ho veu, tu, com molts altres docents que he vist durant el matí, avui has començat el curs amb una samarreta verda defensant l'educació pública.
7: Efectivament, perquè ja sabem lo complicat que va ser el curs passat amb totes les reivindicacions i totes les vagues, i ha de quedar clar que continuem lluitant per la defensa de

0: La educació pública.
1: Com s'enfronta este curs 2026-2027 en este àmbit? Com estan els teus companys, les teues companyes, la gent que treballeu així, aixòs vora 200 professors?
0: Pues en principi els ànims els tinguem igual, el que passa és que ara pues, s'ha ajuntat que hem iniciat el dia 1 tot el treball i esperem ja tornar a fer assemblees per a poder reunir-se i enfrontar el nou curs en les reivindicacions. Bueno, el dia 12 tenim la primera manifestació a València.
1: Doncs fetes les presentacions, el que anem a fer ara és el que hem tingut la sort de fer amb tu des de les 11 i quart més o menys, 11 i 20 que portem ací, que és fer una descripció, per dir-ho d'alguna manera, una fotografia de què és el Cimarro. Jo he donat quatre dades ahir, però vull que sigues tu qui presentes als 15.000 oients de Radio Xàtiva què és el Cimarro.
0: El Cimarro és un institut d'educació secundària públic que ofereix tots els nivells educatius que un institut d'educació secundària pot tindre, des de l'educació secundària, que inclou un grup de PAC, un aula hueco, batxillerat en totes les seves modalitats, entre elles la d'arts i música, i després cicles formatius de quatre famílies professionals, com pugui ser la d'informàtica, la d'administració, edificació i cuina i restauració, incloent FP bàsica, grau mitjà, grau superior i cursos d'especialització.
1: Jo ho deia a l'inici, d'ací no hi sent estudiant formats, d'ací hi sent professionals, ja.
0: Exacte. Hi ha molts alumnes que tenen la sort o l'oportunitat de, des que entren així en 12 anys, acabar així en 18 o en 19 anys, en un títol i en una professió per poder afrontar el mercat laboral o continuar estudiant a la universitat.
1: Com viu en un dia com avui? És que ha fet molta gràcia perquè estàvem just així a l'entraeta on estem ara, en el hall, estàvem entrevistant a la regidora d'Educació, Mora Morós, i de cop ha sonat el timbre en una cançó de la Fúmiga i han començat a eixir els xiquets més xocotets, els que tenen 12, 13 anys que entren. Per a ells com és un dia com avui?
0: Bueno, pues la majoria, molta il·lusió, perquè anem preguntant i se veu la cara de felicitat, altres entren en un poquí guaixina de respecte, però se s'ha vist a tots contents, sí, il·lusionats, perquè a més, com el centre, com tu has dit, és molt gran, s'han fet la visita perquè coneguen les instal·lacions i en principi el primer dia pareix que s'ho hagin passat bé.
1: José Luis, conta'ns una miqueta, perquè fent la presentació del Cimarro has dit unes quantes paraules que si no estàs acostumat no saps definir-les. Per exemple, per dir-te d'alguna manera, per a començar, què és allà d'un centre d'excel·lència nacional, en el vostre cas en el sector del Big Data i la intel·ligència artificial?
0: Pues, primer que res, és una gran responsabilitat perquè junta tres centres de tota Espanya estem encarregats, des de que el que siga l'àmbit educatiu, de portar la intel·ligència artificial i el Big Data a la seva aplicació directa en centres educatius i també una cosa molt important, en la relació en l'empresa, el tema de poder interactuar en empreses i fer transferència de coneixement, el que és empresa i centre educatiu, per a, sobretot, al final, formar professionals, formar alumnes que puguin entrar en aquestes empreses a treballar des del dia 1.
1: Però és que tu m'has dit, Adés, quan estàvem pegant la volteta, que si fins i tot teniu una intel·ligència artificial creada en el Cimarro i que funciona en el Cimarro, vull dir, teniu un ChatGPT Cimarro.
0: Efectivament, en tinguem diferents. Tenim ahí a una companyera que en companyia meva han fet la coordinació de lo que és excel·lència, que és Anna Gema, que si voleu després li podem...
1: Ara, que vinga i li preguntem, clar que sí.
0: Anna.
1: Anna, vine pa que sí. Continua.
0: Sí. No, el tema és que Anna és coordinadora d'excel·lència i ens pot explicar un poquiu què és la IA del Cimarro.
1: Contadme que té. Hola, Anna, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: Com ha anat el primer dia de curs?
2: Bé, així estem, però sí, patim un poc de calor.
1: Digue'm, José Luis, que teniu un ChatGPT Cimarro?
2: Sí, hem desenvolupat tenim un model en local, tenim una infraestructura pròpia i així tenim tota la informació confidencial de l'alumnat perquè no isca del centre i per a poder utilitzar en el nostre dia en l'aula.
1: I això com es traduïs en el dia a dia?
2: Pues en el dia a dia es traduïs des de preparar materials per part del professorat, preparar exàmens, corregir exàmens, saber l'alumnat fem, també tenim una part on l'alumnat podrà utilitzar Isaïa, això ho guardem, guardem l'històric i podem saber quines problemàtiques tenen, quin és el seu nivell d'aprenentatge, podem tindre ahir molta informació que anirem recollint a poc i a mesura que fem ús d'aquesta ferramenta.
1: Perquè això és molt jove, entenc.
2: Entenc, sí, sí, així és. Està acabat, està res, portem uns mesos en això, està de manera... Ara mateix ho estem utilitzant al Departament d'Informàtica i la idea és a poc a poc anar escalant perquè s'utilitzi en els altres departaments del centre.
1: Bueno, és que això són els centres del futur. Ja del present.
0: Efectivament, el Centre Nacional d'Excel·lència significa això, provar, innovar nosaltres per a transferir a la resta de centres i a empreses.
1: Eixa excel·lència entenc... almenys, José Luis, que deu vindre acompanyada també d'una part econòmica, no?, per a portar endavant totes aquestes accions.
0: Efectivament, el Centre d'Excel·lència van tindre una dotació econòmica d'un milió d'euros, que l'única problemàtica que van tindre és que la van tindre que executar en més de tres mesos. Va ser una locura i que gràcies a tots els companys que han estat involucrats en el tema d'excel·lència s'ha pogut portar endavant. Ha sigut un milió d'euros que s'ha quedat dins del centre i ens ha permetit modernitzar i canviar infraestructura, mobiliari, equipació informàtica i més coses.
1: Jo sempre he relacionat, i avui m'estic donant compte també, sempre he relacionat el CIMARRA una miqueta amb tota la part més informàtica, més tecnològica. Teniu, abans m'ho he ensenyat, Anna, teniu fins i tot uns carros mòbils de portàtils per a transformar una aula normal, podríem dir, en una aula multimèdia en qüestió de 3 minuts.
2: Sí, així és. I a més mòbil, no?, que això permet una aula a l'ús, no?, una aula on se pot donar la típica lliçó de pissarra, transformar-la en una aula TIC d'informàtica on els alumnes tenen el seu propi ordinador personal i fan ús de les eines que precisen en aquest moment a l'aula.
1: Bueno, Anna, gràcies per atendre els micròfons de la SER.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia i bon curs.
2: Gràcies, vinga.
1: Bon dia. Estava, volia escapar-se, és que l'has clavat ahí en un meollo. José Luis, d'ací a dies quan t'has dit de l'excel·lència i del milió d'euros i tot això i allò, quan hem estat pegant una volteta, ara ens estem desplaçant, estem deixant de banda el hall i estem... part dreta, baixant al CIMARRA, hi ha un lloc, també un espai que, sens dubte, jo crec que, per dir-ho d'alguna manera, pot ser un formació professional també així al CIMARRA. Estem davant d'una cafeteria, de la cafeteria CIMARRA, d'una cuina immensa de... perquè, clar, perquè així es dona cuina i no n'hi ha millor manera de posar-la a la pràctica que treballant al teu institut.
0: Efectivament. Enguany hem acabat de reacondicionar tota la zona per a cicles formatius de cuina i hem aconseguit tindre pues, tots els espais que se tindrien o se tenen en la vida real en una faena. Tinguem la cafeteria restaurant que has dit tu, dos cuines, zona de freda, un obrador, pastisseria, en fi... tinguem tot el que és necessari per a donar la formació i per a que l'alumnat de cuina estigui allà pràcticament immers en el que és el món laboral.
1: De cuina o d'obra i d'edificació, perquè moltes de les obres o de les qüestions que s'han de fer d'ací les fan també els propis alumnes. Per exemple, una cabina insonoritzada meravellosa per a tot el tema d'audiovisuals que hem vist. Sí. Tot això ho han fet els alumnes també.
0: Sí, efectivament. Bueno, estem enamorats de tot el centre, de tots els grups, però per exemple, sempre recalquem la feina, vamos, que és esplèndida, que fan tant el professorat com l'alumnat de cicles formatius d'edificació. El grau mitjà d'obres d'interior i rehabilitació és una meravella, perquè gràcies a ell el centre té un cost de manteniment pràcticament zero. O sigui, vull dir el que faig a falta. Igual mos pinten, que mos fan una paret, que mos la canvien, tot. És una meravella tindre un cicle formatiu d'aquest estil.
1: I després sabem que en Xàtiva també fan coses. El Jardí del Ves, així el CCX.
0: Sí, sí, quan mos demanen col·laboracions per part d'altres institucions, doncs intentem col·laborar, efectivament.
1: En este sentit, per exemple, també teniu qüestions en realitat virtual, en robòtica, tot allò també que està relacionat en eixe apartat de la formació professional d'informàtica de la que ixen cada curs centenars de futurs professionals en el món de les tecnologies de la informació i la...
0: Sí, i no només per la formació professional. L'aula tecnològica que has visitat abans, que està, té diferents racons, de, com has dit tu, de realitat virtual, d'intel·ligència artificial, robòtica, i impressió 3D, tot això, s'aplica per a tot el centre. Vull dir, entren alumnes de primer de l'ESO a fer robòtica o realitat virtual o tallers del que siga. L'utilitza tot l'alumnat des de primer de l'ESO.
1: José Luis, et sembla si... Mira, és la 1:22. Et sembla si posem una miqueta de publicitat per a que ens doni temps a anar a una aula que ens has preparat i també passem a saludar a la resta de gent que avui és protagonista.
0: Clar que sí.
1: Vinga, doncs fem això. 1:23, fem una xicoteta pausa per a la publicitat i en tornar més programa des del final.
3: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques. Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigís memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No dejes pasar la oportunidad. agbengineers.com.
4: No es lo mismo un camión usado que un man top use. No es lo mismo comprar que comprar con confianza. En Valsur Truck, en Palma de Gandía, todos nuestros camiones están revisados en taller oficial MAN, con hasta 24 meses de garantía, financiación y entrega inmediata. MAN Top Use en Valsur Truck. Si es usado, que sea top.
5: ¿Eres un trasto? Tant si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
6: Els informem que Tia Qui Viatges trasllada la seva oficina del Passeig del Lleó al carrer de la Reina de Xàtiva, davant de la clínica Carralero.
7: Canvien d'ubicació, però no la seva manera de fer-te viatjar. El teu pròxim viatge amb Tia Qui Viatges comença en el carrer la Reina de Xàtiva, front a Carralero.
1: Una i minuts, escolten l'Hoy por Hoy de Radio Xàtiva, escolten la cadena SER, José Luis, cap d'estudis del Cimarro, ara en una traula totalment diferent, molt més acondicionada acústicament i sobretot més fresquet.
0: Sí, ha estat aire condicionat perquè s'utilitza molt, moltíssim i van considerar climatitzar-la.
1: També que tingueu una sensorització de les aules per a que siguin autònomes en llum i aire, que també estan en intel·ligència artificial. Això, quina meravella.
0: Pues dintre del projecte d'excel·lència del centre, vam fer un projecte d'innovació que va ser sensoritzar les aules de forma que, per mig d'una intel·ligència artificial pròpia també nostra, siguin autònomes de forma que se controla la llum, la climatització, la ventilació, control de presència si n'hi ha alumnat o professor, de forma que la intel·ligència artificial més o menys va regulant el nivell de llum, les llums s'encenen, s'apaguen o se regulen la intensitat, l'aire condicionat el mateix, per a tenir un estalvi i una millor eficiència energètica.
1: És increïble el poder contar això en directe del que són les aules del Cimarro. És increïble, però més encara ho és donar veu als vertaders, amb el teu permís, José Luis, que el protagonista sí, però avui els protagonistes i les protagonistes són sobretot la gent que ha començat avui les classes, que ha entrat per primera vegada al Cimarro. Així que tres personetes. Quins són els vostres noms? Hola.
8: Hola, dic Vega.
1: I tu?
8: Llum.
1: I tu?
9: Llums.
1: Com ha anat el primer dia?

0: Vinga, que sembla que havia hagut un xicotet problema tècnic i havíem deixat d'escoltar-nos. Anem a tornar a presentar-nos, ¿vale? Como si nada de esto hubiese pasado. ¿Quins són els vostres noms?
1: Jo me dic Vega.
2: Jo Llum.
3: I jo Neus.
0: I estava preguntant-li a Vega com havia anat el primer dia i què és el que havíeu fet.
1: La veritat és que el primer dia ha anat molt bé i el primer que hem fet a l'arribar ha sigut col·locar-nos tots en el pati i anar a la classe en la que ens corresponia. Ens han dit els nostres tutors i ens han ordenat per assentar-nos alfabèticament i individualment.
0: Molt bé, gràcies per repetir-ho. Llum, quan has entrat així per primera vegada al cimarro, què t'ha semblat? T'ha semblat gran?
3: Sí, i tenia moltes taquilles, moltes escales per a pujar i baixar i els passillos molt llargs.
0: De quin col·le veniu?
3: Jo de les Dominiques, de la Bola.
1: Jo també de la Bola.
0: Que guai, bueno, vosaltres quasi s'heu deixat caure i heu arribat. Tu, Neus, estaves nerviosa avui, quan t'has alçat, no sé com ha sigut el primer dia.
3: Sí, perquè a Irme em va costar bastant dormir perquè estava molt nerviosa del primer dia de la ESO.
0: Que com ha anat amb els teus amics, amb les teues amigues? Has conegut gent nova?
3: A veure, jo venia sola sense amics i he conegut a molta gent nova. Molt bé.
0: Que guai. I vosaltres heu conegut a gent nova?
2: A dos de la meva classe.
0: Ah, bueno, no són tan nous.
2: I les dos se diuen Neus.
0: Ah, bueno, no t'enganyaràs de nou. Això està molt bé. I tu?
1: Jo sí que he conegut a gent nova i la veritat és que molt bé.
0: Bueno, ja heu conegut als profes que tindreu, a les professores... Què vos ha semblat?
1: La veritat és que jo no els he conegut a tots, però és que he conegut, jo crec que semblen prou bé.
0: Semblen majos, no?
1: Sí.
0: Ara que estan escoltant-nos no anem a dir una altra cosa. Bueno, xiques, gràcies per estar en directe amb nosaltres i des d'ací vos desitgem un molt, molt, molt bon curs. No sé, ja teniu pensat... que és el que... És que així podeu fer tantes coses, perquè, per exemple, ara estem així en la sala més audiovisual, de disseny 3D, però hem parlat que així es poden fer moltíssimes, moltíssimes coses. Jo no sé si ja teniu pensat que vos agradaria ser de major.
3: No.
0: No, veritat?
3: Pediatra.
0: Ah, vaja. Que bé, molt bé. I tu?
1: Jo encara ho tinc clar.
0: Bueno, doncs tens ara exactament 4 o 6 o tots els anys que vulguis per a... Bueno, tots els anys que vulguis tampoc. Uns quants anys per a poder decidir-te. Que vaja molt, molt bé. Neus, Llum i Vega, gràcies per estar amb nosaltres. Que tingueu un molt bon curs. Adeu.
3: Gràcies. Adeu.
0: Adeu. 1:31. No són les úniques alumnes que anem a tindre avui. El que passa és que aquestes ja són una miqueta més majoretes. Hola.
4: Hola.
0: El teu nom?
4: Amèlia.
0: I el teu?
4: Martina.
0: I el teu?
5: Bon dia, jo sóc Laura.
0: Tu no eres alumna, que quede clar, eh? Has sigut alumna, però aquí tenim així. Conta'ns una miqueta, perquè també és molt important donar veu a este projecte, a tots els projectes que feu, no? Però a este especialment perquè, a més, està supercandent.
5: Sí, bon dia. Jo sóc professora d'anglès, però sóc també la coordinadora del projecte Erasmus de l'Institut i, bueno, pues l'IES Cimarro aposta per la internalització dels nostres estudiants i, sobretot, per donar-nos l'oportunitat d'estudiar fora, a Europa. Tenim conveni en diversos instituts, en diversos països. El nostre més fort és Alemanya, que és d'on acaba d'arribar, d'acompanyar a unes alumnes. També tenim a Hongria, tenim contactes en Bèlgica, en fi, que obrim fronteres i obrim ment, no? Que els nostres alumnes s'enriquisquen molt d'aquest projecte i és molt positiu per a ells.
0: I que tanta falta fa en els temps que corren, obrir ments i descobrir món una miqueta.
5: Exacte.
0: Com ha sigut allò d'acompanyar? Perquè ara mateix trobo que n'hi ha dos, tres...
5: Dos. Sí, volien, a veure si entraven també en directe.
0: No puc ser.
5: No, ja ho sé, no passa res. Quan tornen ja les entrevistem.
0: Clar que sí, perquè ells quan et van estar allí?
5: Pues van estar este trimestre. Allí tenim a Laia i a Maria, són alumnes que estan dintre del projecte Erasmus fent mobilitat de llarga estada, que és un trimestre escolar i fenomenal perquè allí formen part de la vida acadèmica i estan totalment integrades, estan allotjades en famílies i, bueno, un enriquiment cultural molt gran. I elles dos, Martina i... Amèlia, que m'havia quedat en blanc ja.
0: A mi em passa també.
5: Van participar en la curta estada, que significa estar uns 8-10 dies en un altre país, formant part de la vida escolar i també pues, enriquint-se, però ells te ho poden contar millor.
0: Doncs anem a ello. Qui és Martina i qui és... Martina, vinga, t'es Martina, comencem amb tu. Com va ser això? On vas estar? Conta'ns.
4: Va ser una experiència molt enriquidora. A part, vam viatjar en tren. El fet vam poder suportar i reduir el canvi climàtic i a més vam estar vam assistir a les classes i per la vespre vam fer activitats culturals que ens van ajudar molt a obrir ment.
0: Xulo, tu també estaves en ella, estàveu juntes?
6: Sí, vam anar un grup de 20 espanyols i en els 20 alemans i la veritat que vam aprendre un montó i sobre la cultura i vam conèixer a gent que no ens oblidarem mai i volem donar les gràcies als mestres per haver-nos donat aquesta oportunitat.
0: Us puc preguntar quants anys teniu?
6: 16.
0: Primer de batxillerat. És que anava a preguntar-vos això. És que jo dic, ja estareu ahí a punt d'entrar en els... O sigui, que enguany comenceu amb els cursos de batxillerat i ja... Bueno, des del primer dia ja selectiu, no?, en el cap.
4: La veritat que amb moltes ganes i pensant en treure la millor nota l'any que ve en la Pau... perquè, per exemple, nosaltres vull en carreres que necessitem una nota molt alta.
0: Jo... Vosaltres sí que sabeu el que voleu ser, no?
4: Jo vull estudiar Medicina.
6: Vale. I jo d'Antologia.
0: Pues sí que necessiteu notes altes.
5: He de dir al seu favor que són alumnes magnífiques, con tot l'alumnat que tinguem al Cimarro. Ahí aposten fort.
0: Clar. De 2.000 alumnes que té el Cimarro i que omplin ja aquestes aules. Deixa'm que et pregunte també... la importància de fer aquest tipus de projectes. Tu deies abans, per obrir ment, per a tal... Però jo crec que va molt més enllà d'això, perquè sí, està la part pedagògica, per descomptar, la part educativa, però també està la part personal. Ells mateixos ho han dit, són experiències que no s'obliden.
5: És molt enriquidor obrir ment a Europa i tenen la consciència de ciutadania europea i això és molt important perquè, mira, com t'ha dit Martina, des de fa 3 anys que hem apostat per intentar aportar el nostre granet d'arena a millorar el canvi climàtic i viatgem en tren i passem per 3 països en un dia i mig i és una sensació molt xula, no?, com elles saben, perquè quan arribes a Alemanya és com que ja te sents part de un poc tota la ciutat en ordre, l'arribada a l'institut és molt xula i és algo que mai obliden. Tant els alumnes que fan mobilitat de llarga estada...
0: Com vosaltres.
5: Per supost. Com els que fan curta estada, que és, pues, això, 8-10 dies, quan els vegem al cap dels anys fora de l'institut o venen a visitar-nos i tal, sempre Erasmus. De fet, és que se tornen a visitar, passant uns anys, i diuen la meva família. Vaig a veure la meva família alemana, ha vingut el meu alemà, la meva alemana, tal, i és molt bonic, és molt bonic.
0: Doncs t'agraïs moltíssim que ens hagis contat aquestes propostes que es realitzen des d'ací, unes tantíssimes que es realitzen al Cimarro. Una d'elles és aquesta mobilitat i sobretot també, i que ho hem dit a l'inici i que ho continuem, és que sou un centre de referència literalment i realment a Europa i amb tot allò del Parlament Europeu, que després ens contarà també José Luis, etcètera, i tota la gent que està per allà. Així que moltíssimes gràcies per haver-nos contat este projecte i a seguir fent-los.
5: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar difusió, perquè és algo que ens demanen també que se sàpia i posar en valor la part tan positiva que té per als alumnes.
0: És la nostra faena. Gràcies, i gràcies a vosaltres, xiques. Abans, a les xiquetes més xocotetes, encara 12 anys, no us ho he pogut preguntar, però a vosaltres sí que us ho puc preguntar, ja que porteu uns anyets així. Com és el Cimarro?
4: Pues és una experiència única. Jo, per exemple, no vull que arribi a segon de batxiller, no vull que anar-me'n. He conegut a gent meravellosa, els mestres són meravellosos i la veritat que cada vegada estic més a gust. O sea, no vull que anar-me'n.
6: Jo igual, o sigui, hem fet amistats que no oblidaré mai i així estem molt a gust, la veritat. I això, moltes experiències i moltes anècdotes per sempre.
0: Disfruteu d'estos dos cursos, que són durs, no anem a enganyar a ningú, Però quan tot s'acaba, s'acaba, ja està, i se passa i no passa res. Que vagi molt bé, xiques.
6: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Què, José Luis, cap d'estudis del Cimarro, què estàs dient? Què?
7: No, que les últimes paraules de Salunes no estaven preparades.
0: No, això ho han dit ells perquè volien.
7: Sí, clar que sí.
0: Bueno, però això us fa posar-vos als quatre profes que tinc així un somriure d'orella a orella.
7: Efectivament, perquè l'esforç que fem veig gent que està pagat, sí.
0: Bueno, en queden dos protagonistes més que vull que tu mateixa em presentes i que formen part d'este programa especial, precisament de connectar els oients al 94.6 o a l'app de la SER o a la web, on siga que ens escolten. Estem realitzant este programa, este primer dia de curs, des del Cimarro. Què tenim així, José Luis?
7: Pues tinguem a Rafa Climent, que està encarregat i coordina les escoles ambaixadores de les que els centres siguen representant, i a més porta en guany un nou projecte europeu més, que és el de Jan Monet, que també ens ha donat un reconeixement gran a la tasca i a les coses que se volen fer. I en companyia de Rafa està Anna Moscardó, que porta en marxa el programa del Cimarro Sostenible, del que ens han donat un projecte d'innovació també en dotació econòmica, i en el que també estem molt il·lusionats per involucrar a tota la comunitat educativa.
0: Joder, perdó pel taco, però és que no pareu. És que no pareu de fer coses.
7: De totes formes, han fet ahir com un tast, perquè està Rafa i està Anna, però podrien haver més coordinadors de molt més projectes que n'hi ha, que necessitaríem un dia.
0: Però en estos 3 minuts, 4 que ens queden, saludem a Rafa i a Anna. Rafa, Anna, com esteu?
8: Hola, bon dia.
9: Bon dia, molt
0: Rafa,
9: bé.
0: Rafa, conta'ns això, tot i que sigui en un minut, que és això de tot allò relacionat amb el Parlament Europeu.
9: Val, vaig a tractar de ser breu. Lo del Parlament Europeu, el projecte d'escola ambaixadora, igual que el projecte Jean Monnet, parlant clar, es tracta d'aterrar Europa, la Unió Europea, així en el centre. Sabeu que moltes vegades la Unió Europea es veu com una superestructura que estan allà en Brussel·les o allà en Estrasburg, i el que nosaltres anem a tractar de fer en estos projectes és tractar de que el nostre alumnat vegi Europa com alguna cosa més prop i on poden anar, per exemple, a treballar. Les anteriors alumnes estaven parlant d'una volia ser metge, l'altra volia ser... Pues bé, poden ser metges, poden ser enginyers, poden ser professors, professores, poden ser bioquímics o biòlegs, i poden treballar en Europa. Per què no? Perquè Europa encara, el nostre jovent no veu a Europa, ho veu com algo molt llunyà. Però Europa és un fum d'oportunitats i d'eixides, per exemple, a nivell professional. Nosaltres anem a tractar d'aterrar la Unió Europea així, en el Cimarro. I anem a veure si aquests projectes ens ho permeten.
0: Ho esteu aconseguint. Gràcies, Rafa. Molt d'ànim.
9: A vosaltres, gràcies.
0: Per cert, també, amb una samarreta verda, com no pot ser d'una altra manera. Anna?
10: Hola, bon dia.
0: En un minutet.
10: Un minutet. Bueno, pues, si vols et conte un poquet quin és el nostre objectiu. Val, volem integrar el que seria la sostenibilitat en el centre, en la vida quotidiana, però sobretot fer protagonistes als nostres alumnes, val, que no sols siguin receptors d'informació, sinó que ells observen, analitzen, vegin quins problemes tenim i que puguem proposar solucions per a dur-les dia a dia. A més, bueno, pues anem a aprofitar que som un centre, com ha dit José Luis, d'excel·lència, entonces tot el que són sensors, automatitzacions, per a la temperatura, tot això podem utilitzar-ho, fent així un consum energètic i un model més eficient i sostenible. A banda del nostre projecte, anem a treballar-ho en economia circular, és a dir, que no sols anem a tractar la selecció de residus, sinó que anem a treballar des de l'hort escolar, el compostatge passarà per la cuina, els alumnes del cicle de cuina ens ajudaran a fer una alimentació més saludable i així tancarem tot el que seria el cicle.
0: Quina meravella.
10: Sí, la veritat que estem molt il·lusionats i a veure si tot és bé. En definitiva, el que volem és convertir el Cimarro en un espai d'aprenentatge sostenible i que signifique al final que posar en pràctica no sols és això, sinó que tota la comunitat educativa estiga implicada i d'així pues, estarem fomentant una educació més inclusiva i equitativa.
0: Quina cara d'il·lusió feu totes i tots.
10: Pues sí, a veure si...
11: Satisfets.
0: Ara falta que vos tractem bé, que vos hagi de tractar bé. Anna, gràcies.
10: A tu, per estar així.
0: 1:42, és l'últim minut de programa que li deixem al cap d'estudis del Cimarro per a donar-li les gràcies per haver facilitat este programa que hem realitzat des de les 12:20 així. Ara tornarem a l'estudi després de la publicitat amb una cosa que està gravada, no anem a enganyar a ningú, però... Volia donar-te les gràcies personalment i a tota la gent que formeu part del Cimarro per haver obert les portes a Radio Xàtiva, a la cadena SER. Ens ho hem passat pipa, ha sigut la millor manera de començar un curs escolar. Vos desitgem el millor i, per descomptat, nosaltres quan entres a la ràdio també tenim penjat un cartell que posa estem amb l'educació pública, no pot ser d'una altra manera, ho estem i ho estarem i seguirem comptant el que feu, tant així com fora de les aules. Gràcies, José Luis.
7: Gràcies a vosaltres per donar-nos també aquesta oportunitat de poder fer públic i a la resta de ciutadania el que se fa en un centre educatiu que, com han dit abans, públic i que lluita per el benefici del que és l'educació.
0: Gràcies, José Luis. Una abraçada.
7: Gràcies a vosaltres.
0: 43 minuts amb Carla Benavent a les xarxes socials i amb Fèlix Lluc a la tècnica. Última pausa per a la publicitat i la secció de Carlos Beltrán gravada des de l'estudi. Gràcies per estar ahí.
8: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques. Con Jordi Company. Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques. Con Jordi Company.

0: no anem a enganyar a ningú.
1: Bé, el que estava ben fa no res en l'Institut Cimarro, encetant un nou curs, és impossible que hagin vingut correguent en 5 minuts i estic... No, això està gravat, és... Bueno, ara és dimecres, però això està gravat dimarts a les 7:10 de la vespre. La veritat per davant, Carlos. Això és ja. Bon dia.
2: Bon dia.
1: O bona vespre. Bona vespre. Anem a dir bona vespre. Bona vespre, vinga. Aquesta... Com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, super. No, la veritat que molt bé, perquè el primer dia de col·le, d'institut, sempre és un dia xulo. És un dia guai. I damunt ara posar-li el... la cereza al pastel, se imagina, no? La cirereta, el pas de la guinda, el pastel.
2: La guinda, la guinda.
1: Acabar en això, acabar de cuina, amb un sintonia nova que m'agrada molt, si no, molt com...
2: Molt francès.
1: Ah, de... Anem a acabar. Però encara no.
2: Tens els músics ahí.
1: Estan esperant-se. Carlos Beltrán, cap de cuina de l'Hotel Montsant, una temporada més, parlant de cuina, però... Abans que res no anem a parlar.
2: Què ha passat? Bueno.
1: Penses tu que vas a portar-me sí, el teu llibre i no vaig a començar parlant del teu llibre. Mini guia para ser cada dia un poco más rico. A mi m'interessa molt això, Carlos. Por lo que sea, m'interessa. No coneixia jo esta faceta. Bueno, i a lo millor l'oient tampoc coneixia la faceta teua de,
2: no, de
1: escriptor.
2: Fet, de fet, ha sido inesperado, no sabia que anaves a presentar, a parlar del meu llibre. Vengo aquí a hablar de mi
1: sí,
2: libro.
1: Sí, vienes aquí hoy, vienes a hablar de libros, pero sobre todo de tu libro.
2: Pues sí, ahora es un hobby, ¿eh? Realment no me consideré ni por asomo de escriptor ni res per algú, no? Però bueno, és un hobby i avui, pues bueno, com n'hi ha moltes ferramentes, no?, que te permetissin imprimir i editar i enquadernar llibres, no?, pues vaig un dia, vaig escriure tant que vaig dir, ostres, per què no ho publique, no sé, me vaig estar informant, registrar el llibre, tot el rotllo, i dic, ostres, pues sí que es pot fer, i me vaig animar i ahí està.
1: I què contes? Perquè el títol és molt suggerent.
2: Una sí, sí.
1: Mini guia para ser cada dia un poco más rico. M'encanta la portada. El oyent el pot comprar a través de Amazon en este, en este cas. El oyent el pot comprar i el pot veure la portada, que és una hutxa, una vidriola d'un cerdet.
2: La típica vedriola de la fira.
1: Sí, sí, la de la fira.
2: Pues sí, a veure, parlo un poquet sobre xicotetes accions que podem fer a diari, per això el títol, no? Pues, bueno, no diu ni una mentira el títol al final. Què podem fer amb xicotetes accions per a estalviar o que els diners al final pues, siguin un poc més rentables cada dia. I de fet el títol és això, com ser un poquito más rico al final. No parlen de milionari ni de ser Amancio Ortega, però sí que fer que el sueldo al final de mes siga més productiu, no? I jo crec que si jo he fet algunes accions de les que posé ahir, les he documentat, i si algú li servís, que al final no és un llibre que tinguis que
1: sí,
2: seguir,
1: no
2: és, claro. Saps? És idílico el caso, no? De que teixca, pues perfecte, però que no és el... De fet, ho dic, no? Que no és una guia a seguir com a tal, sinó que és una experiència a contar.
1: M'agrada el que dius de... És una guia pràctica que te lleva a través de la mentalitat financera. Clar, és que jo crec que tinguem molt poca mentalitat financera perquè, no sé, mira, avui que estem parlant d'instituts, no s'ensenya pràcticament economia diària. S'ensenyen conceptes de macroeconomia, de tal, de no sé quantos, preparats de cara, com sempre passa en l'educació, a proves, a exàmens, a selectiu, però no s'ensenya...
2: El dia a dia, sí. Al final jo crec que és una assignatura que es debería donar una educación financiera básica, ¿no? De que son, yo qué sé, las comisiones que son,
1: sí,
2: ¿no?
1: Sí.
2: En 15 años pues no sabes o
1: qué es el IRPF, qué es el IVA,
2: exacto,
1: qué es una nómina
2: o qué es invertir, pues qué es la bolsa, que yo qué sé,
1: claro,
2: cosas,
1: claro.
2: Que dius, están ahí que todo el monte por porque como no se parla, pero la bolsa es una cosa que se fa, yo me recuerdo mis pares que siempre dicen, no, he ido al banco tengo dos acciones de no sé qué, y dices, hostia, joder, ¿dónde te metes tú, no? Que es el lobo de Wall Street. No, al final és una cosa supernormal,
1: sí.
2: I jo crec que s'ha de normalitzar.
1: Carlos, per a tu què és ser ric?
2: Pues n'hi ha moltes formes de definició. Al final, jo ara que tinc un xiquet, no, ser ric és el temps, no? Tindre temps per a poder disfrutar i ser temps. No fa falta ser ric de diners, no? Jo que sé, poder-te alçar tard en el teu xiquet al costat, no? I jo què sé, la tranquil·litat, jo crec que això ja és ser ric. Ja, si tens diners, pues, evidentment, la vida és més fàcil, sí, no? Però que no sempre és qüestió econòmica.
1: I que poden ser compatibles unes riqueses amb altres perfectament.
2: Sí, sí. Sí, sí. Jo no sóc ric, eh? Jo he escrit un llibre, però no sóc ric, que no pensi la gent ara que disfrute de molt temps lliure, però no, ric no sóc.
1: Miniguía para ser cada día un poco más rico en Amazon. Llibre, el primer de Carlos Beltrán. Serà l'últim?
2: No ho sé, és que com és un hobby, jo, pues igual, d'ací un temps n'hi ha un altre, saps? El temps lliure, pues faig això, vaig escrivint.
1: Que bé. T'agraïs molt que me l'hagis portat, me'l llegiré. Uh-huh. Perquè tinc la costum de llibres que me regaleu llegir-me-los i la bona costum, millor dit. I m'interessa també perquè estàvem parlant off the record, no anem a enganyar a ningú de la situació actual i també, ja que estàvem parlant de diners, de com d'alguna manera també, no, sempre s'ha etiquetat malament o d'una manera sempre pejorativa i negativa el fet de ser ric, i al final ser ric és molt més que tindre 3 euros en el banc. Home, òbviament això és molt ric, però ser ric també té uns altres conceptes que tu has explicat molt bé. Sí. Més conforme va avançant la vida i te va canviant.
2: I també eso, i la libertat financera, per exemple, que també comenté ahir, per a diferents persones, no? Serà la llibertat financera per a uno pot ser deixar de treballar i tindre ingressos extra d'activitats que tinga, o llibertat financera és que arriba a final de mes en, jo què sé, anem a ficar una xifra que cobrisques tots els teus gastos i no te preocupes dels diners, pot ser també una llibertat financera. O treballes i tens actius que te donen un extra sueldo i no t'has de matar a treballar o agarres un treball de mitja jornada, no? Vull dir que al final la llibertat financera és molt àmplia per a diferents persones. Poden ser unes coses o altres.
1: Miniguía para ser cada día un poco más rico. Carlos Beltrán, edita WB, troben en Amazon, a un preu més que raonable, que jo l'he vist el preu. I ric no ho sé, però pobre segur que no te fas comprar el llibre. Carlos Beltrán, a més, ve a parlar de cuina, també, òbviament. Avui volíem fer aquesta pequeta xicota d'introducció per a parlar del seu llibre. Perquè, a més, enguany la temporada també va ser molt literària. Uh-huh. Perquè m'has dit que vols acabar totes les seccions... Anem a fer el de sempre, que no s'assuste l'oient. No anem a convertir això tampoc en una biblioteca, però un poc sí. Anem a continuar parlant de productes, de receptes, però també anem a parlar de llibres. I avui anem a parlar-ne de dos. Per a inaugurar. Llibres de cuina.
2: Correcte. En esta presentació de secció, no? De literària, anem a dir. Sí. Bueno, dins de la cuina també hi ha molta lectura, evidentment. Al final es complementa una cosa amb l'altra. I els cuiners, pues, estem... després de tots els llibres de receptes que tinguem de cuiners famosos, no? Que tots coneguem, que són purament recetes, no? N'hi ha altres que t'ajuden en processos creatius o a traure aquesta recepta perfecta que sempre intentes perfeccionar o intentes trobar el millor d'ella, pues n'hi ha llibres que t'ajuden a en aquest procés creatiu. I jo crec que el 90% dels cuiners m'atreviria a dir que té el llibre que tinc endavant, que a més és un llibre que jo el vaig trobar per casualitat i després me'l van regalar.
1: Entonces, qué chulo.
2: Va ser com sí, una sinergia de situacions que van arribar, el llibre va arribar a mi, d'alguna forma.
1: Literalment, lo de chulo, perquè el llibre és...
2: Sí.
1: És xulíssim, té una portada molt xula.
2: És una enciclopèdia realment, però no una enciclopèdia al uso, no? Perquè és una enciclopèdia, bueno, és una enciclopèdia que arreplega coneixement, però està dividida, per això l'abanico este de, no? De
1: sí, com una ruleta, no? És com una ruleta de colorets, sí.
2: Que representa un poquet els sabors, no? Entonces, esta enciclopèdia lo que serveix és per a trobar la combinació perfecta per als teus plats, no? Pues, per exemple, si obrim el
1: sí, llibre... obri una arreu, va, a veure què tens.
2: Pues mira, està en castellà, perquè és una autora anglesa que va fer un meravellós treball, perquè això té curro,
1: Home, si és que és un, és un totxo gran, això pues, tindrà 800.000 fulles.
2: El Eneldo, no?
1: Vale. Pues
2: el Eneldo primer t'explica un poquet d'on ve, no? Una xicota d'explicació i després te diu... Eneldo, pues mira, Eneldo y aguacate, Eneldo y cerdo, ¿no? Te va combinando...
1: Eneldo y salmó.
2: En el doy salmón, coco, en el doy cordero, guisante, ¿no? Te va fent un poco les sinergias que té el eneldo.
1: Y te les explica.
2: Y te les explica, ¿no? Te digo un poquet también de on ve. El ingrediente que está combinante en el eldo y te digo un poquet, pues no te da una recepta, pero te digo les matisos, ¿no? Que les dona pues un poquet d'àcid, un poquet tal.
1: Qué chulo.
2: Y yo creo que al final... Pues bueno, és un treball brutal, això. És, o sea, provar tots els aliments i en què combinen,
1: claro.
2: Pues és temps, eh? I esta és una primera edició, un primer tomo. Després han tret un altre, que sí que no el tinc, que és purament vegetariano. O sea, només vegetals.
1: Vaya.
2: Que també és un crec que va aixir fa 2 anys o una cosa d'aixina, de la mateixa autora. I clar, com ara... pues n'hi ha tanta tendència, no?, als vegetals i tal. A vegades és complicat, no?, trobar aquesta combinació, perquè estem molt acostumbrats a carn, peix, no?, totes les espècies i tal. I la verdura sí que és més complicada, no?, potser de combinar una verdura amb l'altra.
1: I tu això, per exemple, quan estàs en casa creant plats, que és una cosa que ja hem parlat altres vegades, perquè se treballa molt en la creació dels plats, tu agarres i dius, vale, vaig a veure en què combines, i obris i es comences a investigar. O sea, per dir-ho d'alguna manera, és una ferramenta de treball teua, també.
2: Sí, a veure, a banda de ser un llibre que te pots llegir, és una ferramenta de treball molt útil, perquè al final tu dius, ostres, pues, o sea, estic llegint d'anís i manzana, anís i marisco, anís i meló, dius, ostres...
1: com pot ser això?
2: I llitges i dius, ostres, que has de veure este matís, que no li he trobat jo, saps, l'aromàtic de l'anís, tal... I al final hi ha molts plats que jo us he tret combinant sabors que apareixen així.
1: Que xulo!
2: Sí, és un entrenament també per al paladar, perquè al final, ho van comentar crec que en un programa, combinacions rares, no?
1: Sí.
2: Fuet con Nutella,
1: sí, sí, sí,
2: no sé
1: sí,
2: que,
1: sí,
2: pues,
1: sí,
2: al final
1: sí.
2: Són coses que te sorprendria, però funcionen.
1: Que xulo. Carlos, eixe és el primer llibre. Recordem el títol i l'autora, per si n'hi ha algun oient que se'l vol comprar.
2: La enciclopèdia de los sabores, de Nikki Segnit, és una autora anglesa.
1: Vale.
2: Y es tocho, ¿eh? Es gran. Bueno, es una enciclopedia.
1: Es tocho y bonico.
2: Es tocho y bonico,
1: es tocho y bonico, sí, sí, sí, sí. Es muy chulo. Y la altre, que también es chulísim.
2: Vale, la altre...
1: Tienen unas portadas muy chules.
2: Sí, ahora en moltes vegades llibres también...
1: entren per els ulls.
2: Entren per la portada.
1: Com el minjar, ¿eh?
2: Correcte, correcte, sí, sí. Pues bueno, este es Fermentar, es digo el título.
1: I tampoc enganyen a ningú.
2: I no enganyen a ningú perquè parlem de fermentar. Este es de Robert Ruiz. Ellos tenen una... no sé si dir laboratori, però tenen com una cuina d'experiment que es diu Lob Ferments. De fet, ara he llegit que té el pròleg de Ferran Adrià, això no ho sabia.
1: Vaja.
2: No l'havia llegit. I parla, pues, bueno, de la famosa kombucha, no? De com fer des de l'inici, no? Com fer el germen.
1: Ese sí que és recepta, entonces. Bueno, així, no arriba a ser recepta, és...
2: Així n'hi ha, és poquet química, perquè al final fermentar és química, acompanyats de receptes. Sí, així sí que n'hi ha receptes, però bueno, n'hi ha més explicació tècnica que recepta, realment.
1: Tens que saber de química, per a...
2: Bueno, és que al final són elements, no? Tots els ingredients tenen fórmula química, al final,
1: sí, sí,
2: H2O,
1: sí.
2: No? Ara no sabria dir-te ninguna, però són fórmules, al final és química.
1: I trobes de tot, no? I a més, este està molt xulo perquè també té il·lustracions, té fotografies...
2: Correcte. És molt bonic. Este llibre jo el vaig comprar perquè volíem començar a fer kombucha, no? Lo típic és comences en lo que coneixes i després ja vam començar a llegir i dius, ostres, que així n'hi ha molta elaboració, que després farà un plat, el famós garum, que va ser una de les primeres receptes que existeixen, documentades, el sake, per exemple, hidromiel, després el cuajat...
1: El requesón, que hem vist també abans follejant-lo.
2: Correcte. Sí, o sea, sí. Que esto, per a casa, igual, pues és un poquet més entretingut, però que també pot fer paper, per exemple, la kombucha, que li agrada molt, en compte de comprar-la, pues, pots fer la teva pròpia kombucha, no? I és un llibre molt interessant en aquest sentit.
1: I que si alguna persona és rica, gràcies a llegir la miniguia, per ser cada dia un poc més rico, i té més temps... pot dedicar, per què no, temps a fermentar?
2: Correcte.
1: Això també és ric.
2: Fermentar diners.
1: Carlos, ho deixem així. T'agraïs molt que hagis vingut amb estos 3 llibres, 2 de cuina i un teu, que a més els oients, per si s'han despistat en l'entrevista sobre què va el llibre, farem un article a la web de radioixativa.es perquè els oients puguen accedir a comprar-lo també. I ja ens trobem d'ací 2 setmanes, el pròxim 23 de setembre, que, per cert, comença la tardor. Així no, què?
2: Qué chula la tardor.
1: Sí, ja, la millor època de l'any. La tardor i la primavera són les millors èpoques de l'any. Carlos, gràcies. Et veiem i et tastem a tu i als teus plats en el Montsant. Una abraçada, amic.
2: Gràcies a tu.
1: Adéu. Adéu. I a vostès també, gràcies per estar a l'altra banda. Posem punt i final al programa d'avui, un programa molt especial. I ho fem doncs, amb aquesta música, que també és molt especial, La Vie en Rose de Sas, que és la sintonia de Carlos. Gràcies per estar a l'altra banda. Demà tornem. Adéu.

0: Bien, pues del bádminton nos vamos a pasar al balonmano. Por cierto, entren en las redes sociales del Kupan Bolsativa. ¿Por qué? Porque se necesita, lo he visto esta mañana, jugadoras para su equipo carete. Es una muy buena opción el balonmano. Digo esto como compañero de pista en los entrenamientos. Está entrenando el balonmano, estamos nosotros y cuando acabamos nosotros empieza el bádminton en el Ballester por las tardes. Así que les puedo decir que realmente hay muy buen ambiente y que se lo pasan muy bien. Venga, pues ya saben que semanalmente, ya empezó la pasada semana, el responsable de la información del balonmano es Enric Martínez. Enric Martínez, bona vesprada.
1: Hola, feliç, bona vesprada. Així estem de nou per a anar contant un poc tot el que ocorre al voltant de l'handbol, així a la ciutat de Xàtiva, i un poc per anar comentant com va ser aquesta primera jornada, podríem dir, per al club en aquesta pretemporada de la 26-27, que és la que anem a iniciar. Recordem que quasi tots els equips es van estrenar aquest dissabte passat. El Benjamí i l'Aleví jugaven al poliesportiu Les Pereres contra el Gemesí, club balonmano al Gemesí. La veritat és que no van tindre èxit, no van poder guanyar, però com són categories en les que s'estan incorporant molts xiquets nous que s'estan apuntant, estem molt contents perquè estan venint molts xiquets que han estat amb el campus i que d'alguna manera s'incorporen a aquesta pràctica esportiva, i per tant el que hem intentat és reprendre la dinàmica de grup, anar integrant jugadors i que un poquet els xiquets ho passen bé i que d'alguna manera enganxar-los en el que és una pràctica esportiva que sabem que a poc aniran millorant i aniran gaudint com ja va passar la temporada passada. L'infantil, l'Avant Europe, en canvi, es va imposar per un 32-15, un equip que porta Pepe Navarro, molt sòlid, amb molta intensitat defensiva. De fet, els primers minuts se'n van anar en el marcador amb molta facilitat. Per tant, molt contents. Ja sabem que estem començant i això no vol dir res, però bueno, sempre és bo trobar un equip en ganes i amb molta intensitat. Hem de dir que Pepe ja porta molt de temps en els xavals, els té ja molt controlats i per tant s'ha notat un poc que era un equip que ja estava treballat en les temporades anteriors. El cadet masculí, el Gestoria Macías, va patir contra el balonmano al Gemesí i va perdre per 22-41. Bueno, hem de dir que, tot i que no podem negar que el Gemesí és un equip molt fort i més en aquestes categories en què ja van pujant el nivell, però també és cert que per part d'Aaron el que va intentar és donar minuts a tota la plantilla, que tots els xavals anaren jugant, que anaren un poc, alguns els que s'han integrat en la categoria anar agarrant minuts i la resta pues, anant un poc agafant ritme de joc. Un resultat que a priori pot sorprendre, però que en este principi de temporada és totalment normal. El cadet femení, el restaurant Ca Conxa, va jugar també contra l'IBI, el club balonmano IBI, i la veritat és que va fer un molt bon paper. 16-18 van perdre les xiques del Ca Conxa, però hem de tenir en compte que 4 de les jugadores de la temporada passada d'esta categoria han passat a juvenils, donat que no tenim equip juvenil, s'han integrat en l'equip sènior i per tant moltes de les xiquetes que han jugat han debutat en la categoria i a més pues, han perdut i ses 4 jugadores més veteranes. Per tant, molt bon resultat tenint en compte pues, que és un equip que comença ara de la mà de José Ángel i d'Aitana i que sabem que a poc anirà assentant-se. Els juvenils van jugar també contra el balonmano al Gemesí. Va ser un partit també, com hem dit, de moltes provatures i bueno, pues no van poder guanyar, 21-34. aquesta categoria és un poc la que ens està costant més de tancar. Anem a esperar a veure com evoluciona esta setmana i ja prendrem decisions allà on calga. I després el sènior masculí, l'Avant Europe, es desplaçava a Sueca. Ja havia jugat la setmana anterior en Llíria, este és el segon partit que jugava, allí va guanyar a Llíria, equip de segona nacional, i esta vegada s'enfrontava al Sueca, també equip de segona nacional. El resultat, 35-25. En la part ofensiva, molt bon resultat, 25 gols contra un equip fort i molt potent defensivament com és el Sueca. En la part diríem defensiva, pues, bueno, les típiques mancances i la diferència de nivell a nivell d'individualitats de jugadors que van marcar un poc aquesta diferència. Sueca té dos, tres jugadors molt destacats i són els que marquen perfectament aquesta diferència. Però bé, no és la nostra lliga, estem jugant per agafar un poc ritme. Torno a repetir, és un equip que ara està en mans de José Ángel, està intentant pues, assimilar nous jugadors en noves posicions. Això sempre va costar. L'equip venia entrenat de Toni, ara és José Ángel, i bueno, els jugadors també tenen que adaptar-se a posicions noves i a nous estils de joc que cada entrenador aporta, vulguem o no, encara que el club té un estil, però després cada entrenador també aporta un poc el que seria. En definitiva, pues, minuts, sensacions de joc en totes les categories, ajustar esquemes i també pues, intentar enganxar, com hem dit en la base, a estos xavalets, xiquets i xiquetes que s'han apuntat. I per aquest cap de setmana hem de dir que anem a tindre també, no tants partits com en esta, però anem a tindre també els nostres partits amistosos de pretemporada. Al pavelló Francisco Ballester, l'infantil, l'Avant Europe, a les 10:30 contra el Mislata. A les 11:30, a continuació, el cadet masculí, el Gestoria Marcías, s'enfrontarà també contra el Mislata. S'estrena en un partit ja de pretemporada el sènior femení, el Clínica Carralero amb el Xàtiva, se desplaça a Oliva per a jugar el partit contra l'equip de la localitat a les 7:30 de la vesprada. També cada dia anem comentant alguna novetat en algun equip. Si la setmana passada vam parlar del canvi en la banqueta del sènior masculí, esta setmana pues, comentem també el relleu en la banqueta de José Ángel, que era el primer entrenador que portava el sènior femení l'any passat, ajudat d'Aaron Macías. Pues, bueno, esta temporada Aaron Macías serà el primer entrenador de l'equip femení. I per tant, desitgem també, sabem que està fent una gran tasca perquè l'equip s'ha renovat, han hagut jugadores veteranes que ja no estan en l'equip i s'han incorporat tant aquelles xiquetes que hem dit que passen de cadet a juvenils, que reforçaran, són molt joves però ja tenen molta experiència i sabem que donaran un pas endavant en l'equip, i també estan incorporant-se pues, xiquetes noves que de les poblacions veïnes, com puga ser Canals, com puga ser Enguera, i a totes elles estan integrant-les i bueno, esperem que Aron aconsegueixi fer un equip potent i que almenys puguen defendre bé en la categoria en la que estan. I el sènior masculí a casa, al pavelló Ballester, a les 7, rebrà el Club Handbol IBI també en aquesta fase de preparats de pretemporada que estem anant. Esperem que també vagin acoplant-se l'equip de José Ángel i que vagin un poquet rodant millor. El club està fent una campanya de diríem de captació de totes les categories. És un mes que anem a deixar-lo per a que la gent que vulga conèixer l'handbol i vulga practicar-lo pues, puga vindre de forma gratuïta en els diferents horaris establerts per a cada categoria, o bé al pavelló o bé a la ciutat, a les Pereres, i poder practicar, i si es agrada, pues, apuntar-se. Però sobretot estem fent una campanya molt concreta per a la categoria cadet femení, que són les xiquetes nascudes entre el 2011 i 2014. És un equip que tenim ahí, tots els anys es costa molt de confeccionar, ja vam veure que l'any passat van estar jugant en categoria cadet amb la meitat de l'equip sent infantils. Enguany hem tingut, no tenim equip juvenil per mantindre les xiquetes en categoria cadet, però anem molt curts de xiques per a aquestes categories. Anem a intentar a veure si puguem en esta, diríem, en esta campanya, pues que s'apunten xiquetes que vulguin conèixer una nova experiència com és el món de l'handbol, que el practiquen, i si els agrada, pues, que s'apunten al club. Torno a repetir, els responsables són José Ángel Ventura i Aitana Soler. Res, des d'ací invitar a qui vulgui provar, tinga o no tinga experiència prèvia en el món de l'handbol, però segur que a poc aniran agafant, i sobretot crec que trobaran un clima de companyerisme, d'esportivitat, i que jo crec que van a fer molt bones amistats. Bé, i això és tot. Continuarem informant-vos i contant un poquet el dia a dia, que a poc anem coneguent cada dia un poc de la futura temporada o de la nova temporada 26-27. Gràcies.

0: pues el otro día en la tertulia me acuerdo que el presidente del club voleibol, Sativa, nos dijo que esa misma tarde tal vez se iba a anunciar un fichaje bomba para el equipo de Superliga 2 masculino. Bueno, cumplió, porque esa misma tarde el club voleibol Sativa anunció el fichaje del central brasileño Ardenson Grossi, un jugador conocido en la Superliga 2. Bueno, hay que decir que este jugador jugó en Villagrau de Castellón, liga profesional, luego pasó al Fútbol Club Barcelona, también estuvo en el San Roque de Las Palmas, volvió a Villagrau y ahora se incorpora al Family Cash Sativa. Además de esto, ya hubo partido de pretemporada del equipo de Superliga 2 femenina. Se enfrentó un equipo de Superliga 2, el Campo Rosso Finestrat Mensur. Bueno, se perdió por 1-4 ante conjunto alicantino. No se extrañen por el marcador 1-4, a mí también me llamó la atención, pero entiendo que es un partido de pretemporada. El ahora Volei Sativa ya debuta en competición oficial este sábado. Además lo hace aquí a las 7 de la tarde en el Pabellón Municipal de Voleibol, Copa Comunitat Valenciana, ante el Gestimac Sant Joan. Bien, pues hablamos de todo esto con Quique Mateo. Quique Mateo, buena vesprada.
1: Hola, Félix, buena vesprada, ¿qué tal?
0: Molt bé, contem més coses de Ardenson Grossi.
1: Bueno, pues ja vam adelantar que està en les negociacions molt avançades. El divendres passat, bueno, està tota la setmana passada, portem ja passant més actes diverses setmanes. I bueno, pues estem molt contents perquè hem incorporat al projecte de Superliga 2 a una persona que és Ardenson Grossi, que és un jugador professional brasileño, que ha jugat, és un jugador que ve del Corinthians de Brasil i ha passat per lligues asiàtiques i així ha jugat en els millors equips, com tu molt bé has dit, així en Espanya, pues, des de l'Illegado de Castelló, quan estava en la lliga professional, ha estat en l'Eleman Conqueridor València, ha estat en el Futbol Club Barcelona, tant en l'any que el Futbol Club Barcelona va estar en la Lliga Professional com la que va estar en segon en la Superliga 2, que precisament va vindre així Sativa, com heu vist en la foto que hem publicat, una foto d'arxiu, no?, de la temporada 2021-2022. Bueno, la veritat és que l'arribada de Ardenson Grossi pues, suposa un reforç de primeríssim nivell per al Family Cash Sativa. És un jugador de 2-0-4, però que incorpora de més experiència, altura, però qualitat i un joc molt, molt intel·ligent a la plantilla de l'equip de Sativa, no? I és d'aixos fitxatges que genera una enorme il·lusió, no? Perquè considerem que este tipus de jugadors pues, reforça el projecte esportiu que tratem d'alcançar esta temporada, quedar lo més alt possible i aspirar a jugar Copa com a príncipe i aquestes coses, no? I, bueno, pues, la veritat és que estem molt contents perquè no és fàcil contar en un jugador com Ardenson, no?
0: Ja ha entrenat amb els seus companys?
1: Sí, va estar el divendres, ja ha fet una primera presa de contacte i, bueno, la veritat és que molt bé, jo crec que la gent està contenta.
0: Uh-huh. Tindrà, s'aprofitarà l'experiència d'Ardenson Grossi per a alguna secció del club, ve com a jugador o com alguna cosa més?
1: No, ell ve com a jugador perquè ell està treballant, ell té una... O sigui, té un lloc de treball, no? I un jugador que viu, a més, entre València i Castelló, i bueno, jo crec que només en l'experiència que va donar al jove equip de Sativa, que com sabeu, pues, la majoria de gent de l'equip de Sativa és gent molt, molt jove, pues el tindre un companyero com Anderson, pues bueno, jo crec que a banda de reforçar l'equip, però també me comentaven els entrenadors que és també una escola per a ells, no? És una escola per a ells perquè és un jugador hàbil, intel·ligent, molta experiència i, bueno, pues d'alguna manera farà també una qüestió formativa junt als entrenadors en els companys d'equip, no?
0: Perfecte. Parlem d'allò que va passar el passat cap de setmana, amistós de pretemporada de l'equip femení.
1: Sí, la setmana passada, igual que esta setmana, pues n'hi haurà amistosos i n'hi haurà ja una competició oficial. Bueno, vam enfrontar a un equip que és el Campo Rosso Finestrat Metsur de la Lliga de Plata Espanyola, de la Superliga 2. A més, un conjunt que ha fitxat prou jugadores i ha confeccionat una plantilla d'un nivell molt alt, no? Bueno, el partit va servir per a que el cos tècnic de Xàtiva obtinguera les primeres impressions de cara a aquesta lliga que començarà en octubre contra l'equip de Múrcia, de Molina de Segura. Va ser un partit que, la veritat, feia molta calor en el pavelló el dissabte. Això jo crec que va condicionar també un poc el rendiment de les jugadores. Al final se va imposar la major experiència de l'equip de Alacant, però jo crec que la impressió que van tindre els tècnics, però com us van comentar, va ser molt bona, perquè bueno, es va costar en molts moments fer el punt a l'equip de Campo Rosso i bueno, jo crec que molt bé, molt bé. Estem, com vos vam comentar també, a l'espera de reforçar un poquet la plantilla de cara a aquesta temporada 26-27, que la faci un poquet més il·lusionant, però, vamos, de moment, en l'equip que tinguem, les jugadores estan responguent, estan treballant molt intensament i jo crec que contents.
0: Va, estarem pendents també de l'anunci de, a lo millor, algun fitxatge per a este equip femení que juga competició oficial este dissabte, no? A més, així, a Xàtiva, l'ESAT, al pavelló.
1: Sí, la Copa Comunitat Valenciana enguany ha canviat un poquet el format perquè s'han fet dos grups, se tenen que jugar dos partits en cada grup i evidentment, és un poquet una competició on si no sumes pues quedes eliminat, no? Esta setmana, el dissabte dia 12 de setembre, a les 6 de la vesprada, en el pavelló municipal de voleibol, en la Copa Comunitat Valenciana de màxim nivell, pues enfrontarà al Gestimac de Sant Joan, un altre equip que és de Superliga 2 femenina, de la Lliga de Plata Espanyola femenina. Bueno, pues doncs el mateix, intentarem que les nostres xiques traguen lo millor de sí, a veure si donen alguna sorpresa. És complicat, perquè aquests equips ja porten molt de fitxatge i és complicat, però bueno, jo crec que la Copa també serveix per agafar una miqueta d'experiència de cara a la Lliga ja que es començarà el 3 d'octubre.
0: Alguna cosa més, este proper cap de setmana?
1: Pues mira, este cap de setmana també tinguem el divendres un partit amistós de l'equip de Superliga 2 masculina, el divendres que farà un partit amistós contra el Club Voleibol Gandia, que està en primera divisió nacional, en la tercera categoria. I bueno, pues també a l'espera de que ja la setmana següent ja debutarà l'equip de Superliga 2 i l'equip de xiques pues també tindrà el segon partit d'eixa fase de grupos.
0: Perfecte. Hem parlat abans amb Javier Alcázar, del Club Badminton Xàtiva. Avui s'han estat el curs escolar. Les activitats extraescolars, esportives, suposa que començaran a octubre. De nou tindrem l'oportunitat els més menuts de la casa d'aprendre voleibol?
1: Bueno, nosaltres tinguem una escola molt important i tinguem varios col·les que estem fent activitats extraescolars. Iniciativa, pues, tenim el Col·legi Claret, tenim el Col·legi Dominiques, tenim el Col·legi Taquígrafo Martí, tenim el Col·legi Gozalvez Vera i, bueno, pues, això és un poc el plan de formació que tinguem des de fa varios anys.
0: Perfecte, això serà al mes d'octubre. Quique Mateu, moltes gràcies.
1: Muchas gracias, como siempre.
0: Vinga, buena vesprada. Adeu, buena vesprada. Bien, pues tenemos que poner el punto final a nuestro programa de hoy. Nos quedan muchas cosas que comentar. Mañana jueves es un programa que lo mezcla un poco todo, tanto la información polideportiva con algún que otro resumen o repaso de lo que pasó el fin de semana. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, del Olympique Juvenil, que perdió en Alcoy por 2-1 ante el Alcoyano, y algo adelantaremos también de cara a un fin de semana que ya viene con muchísimo deporte. Nos pagamos a la tele, a la radio, para saber de Pau Martí en la Vuelta Ciclista a España. Y mucha suerte a nuestras y a nuestro componente de Cuta Condosativa Aerobic, que están preparando ese campeonato de España que iniciará la competición oficial el próximo viernes. Saben que se disputa en Pamplona. Vale, pues aquí lo dejamos. Pasen ustedes una buena tarde. No tenemos ahora 25 deportes porque hay Carrusel Champions. Así que mañana, si Dios quiere, 3:20, de nuevo aquí. Que pasen una buena tarde. Chao.